0: le pueden preguntar a Fede Miguel Alcántara, sí, y le pueden preguntar a
1: 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4444 4484 4484 4444 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4444 4484 4484 4444 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4484 4444 4484 4484 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444 4444